0: El món encara no existeix. Una massa primordial desconeix tots els humans. Ells esperen, no se cansen. Sembren herba i la, la, la. El món sona i explosiona. Això volem explicar. L'univers va ben a lloure i nosaltres el retenim. Dins les ments, els pensaments no s'aturen de fluir. El sol crida i gisca fort, tot tremola i tot és foc. Els humans, que no existeixen, pensen invisibles en fer-ho comprensible. Ara neden les partícules dins l'aigua que tot ho banya. Aquell àtom que ara creix, no pensa i torna a feix. No hi ha rambles ni faroles, ni jardins ni cap edent. L'humanitat ara no entén que el món no l'han fet aposta, que l'univers tot ho copula, tot és peix i tot creix i tot neix, tot és carn i és desig. I l'humanitat que s'ho mira fa un xicarro i cerca el foc. I ara toca pensar un poc que tot és un i no ets tu, que tot és tot i s'obren mots. Les paraules són finites i el sentit ben infinit.
1: Nuestro miedo reside en todas las huellas de todos los seres, de todas las civilizaciones anteriores que la memoria del viento ha borrado.